0: Valley, water tender 86. Turn 86, cross the way. Water tender 86, released by Skyline IC, returning to district.
1: Center 86 at 1012, our incident number 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136 16136